Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 91%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continueu així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades. Sweet.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

go. Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Ui, fet llum.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto i van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla,
1: a través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

y el amor, ¿eh? Avui, com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, eh? Day after day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

0: I Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh,
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

o t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like. A natural woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviet als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir amb el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Vinto Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I'm the kitchen. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Yes, sir, ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ossejà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Centenars de persones acampen a la Puerta del Sol de Madrid per pressionar perquè el govern espanyol aprovi dimarts que ve el decret d'habitatge. La protesta reclama mesures per evitar els desnonaments i l'acampada va començar ahir al vespre, després d'una multitudinària manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres. Avui es jubila el jutge Juan Carlos Peinado. Es tracta d'una jubilació forçosa, ja que avui fa 72 anys, l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a Espanya. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici aquest dilluns mateix. Tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a França després del bany de masses d'ahir a París. Avui el pontífex es tornarà a reunir a Lourdes amb víctimes d'abusos sexuals. Entre els anys 1950 i el 2020, almenys 330.000 menors van patir abusos en institucions religioses franceses. Un 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat porten el cognom de la mare. Malgrat que la llei permet des de fa anys posar primer el cognom matern, encara molt poques famílies trien aquesta opció. Els experts ho atribueixen al pes de la tradició. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i cura del medi ambient que fan algunes empreses. Avui entra en vigor una directiva que d'aquí uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i obliga a certificar en base científica i demostrable les virtuts ecològiques d'un producte. Avui s'acaben les festes de la Mercè de Barcelona marcades per una jornada amb actes de cultura popular i el piromusical, que aquest any es fa a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 del vespre. Ahir, milers de persones van gaudir dels concerts de Love of Lesbian, Al·lèrgiques al Polen, La Pagatina i Svetlana a la platja del Bogatell. I el director anglès Mike Leigh s'acomiada del cinema guanyant la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb la pel·lícula Tender Loving Care. L'actor Javier Cámara s'ha endut el guardó a la millor interpretació de repartiment pel seu paper a la producció catalana Cinco Minutos Más. Avui se celebra la primera jornada del concurs de castells. Es fa a Torredembarra i hi participen 12 colles que són les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing estrella.
1: Esports. Debut amb victòria de la selecció espanyola a la Nations League. El combinat espanyol va guanyar Anglaterra 2-3 a Wembley. Els blaugrana Lamine Yamal i Anthony Gordon van fer els dos primers gols del partit. Eric García va deixar marxa d'última hora per molestes al genoll esquerre durant l'escalfament del partit. Avui li faran més proves a Madrid. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño en el retorn d'Aitana Bonmatí a l'equip. La migcampista catalana, en una entrevista al Tot Gira, reconeix que es torna a sentir futbolista després de deixar enrere el dolor. I la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet ens deixa la victòria del Barça contra el Coruña per 119-101. Derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107.
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 90%.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove, havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio también nos dijo en el seu correo: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa Cocodril Club y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, nascuda a Seattle el 1947.

0: Up Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joe Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un balset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys.
1: For I don't love you anymore.
0: I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment.
2: Hola, mama.
3: Hola.
2: Acabes de fer 93 anys.
3: Sí.
2: Com ho portes, això?
3: Bé, amb salut i bon humor.
2: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
3: Sí.
2: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
3: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
2: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
2: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
2: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
2: No, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
2: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
2: Un petó.
3: Ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Not unusual to be loved by anyone. Li deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. With anyone. But when I see you hanging about with anyone. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de la... els més ballats de la història, no? Però ara t'explico el de Tom Jones. It's not unusual, it happens every day. Ah, i en el final del seu correu diu: i de l'italià que t'explicava el meu anterior correu ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta, i des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bé, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce Los Bravos, los demás
1: no conocen nada más que a Los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño. No.
1: ¿Después su mayor éxito?
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: lips. You and your pussycat eyes.
1: What's new, pussycat?
0: You and your pussycat.
1: Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: la música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes". Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinil, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: "Hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi". Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos,

0: Quina meravella.
1: Perhaps they never will.
0: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: I marxem ballant els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie D'Or. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie D'Or. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista, un repàs durant un parell d'hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Anem a repassar la última llista d'aquest mes de setembre amb l'intriga de saber si Another mantindran el primer lloc de la llista que van aconseguir fa 7 dies amb el Talk to You o si hi haurà algun canvi en aquest número 1. Llista que ens portarà 3 novetats a la categoria dels aspirants i també 3 entrades entre les 40 posicions. Per tant, pujades, baixades i veurem qui s'emporta la pujada més important de la setmana. La tindrem avui a la segona hora. Comencem el repàs. Som-hi!

0: 37 setmanes. És una de les més veteranes, la segona només superada per Dràcula, i manté posició des de la 40 a la 39, la primera de les 3 entrades, o de les 2 entrades i mitja que tenim aquesta setmana a la llista. Ho entendreu d'aquí un moment. A la 39, la Ludwig Van s'incorporen amb una de les cançons del seu últim treball d'estudi, que ens encanta, és un disc fabulós, que totes les cançons valen la pena, i aquesta n'és una d'elles. De fet, la vam presentar fa cosa d'un any, però ha estat ara que la recuperem com a una cançó que creiem que marcarà aquesta tardor. Que bonic! Cançó preciosa de la Ludwig Van, que entra a la llista.
1: Número 39. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

dues entrades i mitja. La mitja és aquesta d'Olivia Rodrigo, que ha estat un parell de setmanes fora de la llista, va marxar fa dues setmanes i ha tornat a entrar perquè està sent tot un èxit i, evidentment, no la podem tenir fora. Olivia Rodrigo, Stupid Song, torna a entrar des de

0: 37. A la 36, nova entrada també per Siena Spiro, un artista que ens té totalment enamorats des del seu treball de Visitor. Aquesta s'anomena Great Expectation i avui entra.
1: Número 36. Aquesta cançó avui entra a la primera llista. In my head.

setmanes. Aquesta cançó de Doctor Prats, Energia, en porta 25 a la primera llista i en baixa 3. A la 33, una que suma 5 llocs des de la seva entrada fa 7 dies, Guillem Gisbert amb Entretén-me. Número

0: Seguim a casa, moltes produccions de casa nostra en aquestes parts inferiors de la llista. Aquí teníem a Ginestar, al costat de Nil Moliner. Va entrar fa 3 setmanes aquesta que es deia amb qui estaràs. I, evidentment, suma llocs a la llista, concretament 4. De seguida a la 31, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Karol G. Al costat de Bruno Mars, continua en aquesta categoria d'aspirants encara amb això que es diu, precisament així, estil.
1: Aquesta cançó vol

0: Miley Cyrus, des del seu últim treball d'estudi, Bass Persuades, en suma 5. La seva segona setmana a la primera llista i ja la tenim a la 30, a la 29 baixada d'un lloc, per Ariana Grande i Head That I Made You Love Me.
1: I can tell you why.

0: Drama, una de les grans cançons dels Catarres que ens han acompanyat els últims mesos i que aquesta setmana en redueixen dues. De seguida la 26, abans tornem de nou a la categoria dels aspirants, en aquesta ocasió per escoltar Alex Warren, un artista que coneixes de sobres. Tenim a la llista una de les seves cançons que ja ha sonat, a Fever Dream, i ara el tenim amb nou senzill. Es diu Emerald Eyes, porta 3 setmanes en aquesta categoria amb les ganes d'entrar. Veurem si la setmana que ve serà ja la definitiva.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Garcia sonat des de la 25, sumant, baixant aquesta setmana 4 posicions respecte l'última setmana. La 24, pujada de 3 llocs per aquests DJs que es diuen The Pause, triomfant.

30 de setmanes a dins la llista, Tame Impala, una banda que tenen dues cançons, aquesta i també Loser, que la tindrem molt més amunt. Col·laboració amb Jenny, si es deia Dràcula versió remix, manté posició. La que no manté posició a la primera llista aquesta setmana és Taylor Swift, en recula 3 amb I Knew It, I Knew You.

0: Doncs a punt de tancar aquesta hora hem escoltat a Bruno Mars, això es deia On My Soul, baixada d'un lloc aquesta setmana per aquest èxit des del seu treball de Romantic. I abans de tancar hora anem a recordar un número 1 de la primera llista d'una setmana anterior. Avui ens anem bastants anys enrere, ens anem pel primer any de la llista, ens anem al 2013 per recuperar aquesta cançó excepcional de Capital Cities. Es va estar un parell de setmanes liderant i torna a sonar aquest Safe and Sound.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1

Doncs amb Usual, French Montana, David Guetta, m'ho veig la segona hora de la llista amb aquest Shine, camí ascendent per aquesta cançó, que en suma dues. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Another mantenen lideratge amb el Talk to You o no. També hem de presentar tres cançons a la categoria dels aspirants i seguir repassant cançons de setmanes anteriors. Ara, però, fem una estrena. Una estrena d'una banda que feien versions i que ara s'ha dedicat a fer temes, però arriben des de Vic i estan triomfant ja amb aquesta cançó que des que ha aparegut estem tots enganxats en aquesta colla de cinc joves que ho estan petant ja amb el seu debut, amb el seu primer tema propi. Ballo sense tu, el debut a la primera llista de My Hallies.

7 dies va entrar des de la 29 i ja se n'ha cruspit 11 de cop, Adela. Això es deia Ain't in Los Angeles, setmana 2 per aquesta cançó a la llista i en puja 11. Tot i això, no és la pujada més important de la setmana, no. Tenim una que encara creix més. A la 17 baixada d'un lloc per Dai Dai, l'artista protagonista d'aquests últims dies, Shakira, amb les seves actuacions a Madrid i amb temes com aquest Dai Dai, que no hi han faltat.

Aquí tenies a Banda Neon, Buhos, Mon DJ, l'estiu s'acaba i el ventilador, tot i que aquesta setmana encara ens fa companyia, doncs va perdent pistonada. La 15, pujada de dos llocs per My Body's Not Ready, l'èxit de Somber. Número 15.

0: atenció, perquè aquesta setmana tindrem almenys una nova entrada entre el top 10, perquè segurament t'estimo, dels Amics de les Arts en recula 4 i per tant abandona el top 10, fet que donarà entrada a una nova cançó. Veurem qui se l'emporta. Ara ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar una altra banda que feia versions i que ara fa temes propis. Es diuen Brou. I ara el seu nou impacte musical, el seu nou tema propi, es diu De Colors. També la tenim com a aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Era Estela Lefty. L'hem descobert amb aquest Boston i a la primera llista estem enamorats de la seva veu i d'aquest talent que té aquesta jove artista. Manté posició des de la mateixa posició que fa tot just una setmana a la 11. De seguida obrim el top 10 abans, de nou a la categoria dels aspirants per escoltar Sexeni. La banda lleidatana ha presentat aquesta setmana un nou senzill, Malalt de somnis, en una setmana on també han actuat a Barcelona i on estan ja preparant concerts i noves coses els propers mesos. I també alguna cosa que ens han d'anunciar que no ens fa massa il·lusió, però que bé, sembla que hi haurà una aturada. Sexeni arriben a la categoria dels aspirants amb aquest Malalt de somnis.

estàs? Hem obert el Top 10 amb Dani Sikzikskit, amb Que s'aturi el temps, cançó que ens ha acompanyat els últims mesos estiuencs i que tenim des de la posició 10 a la 9, baixada de 5 llocs per Joan Dausà i Mama Duixa. Ja va ser número 1 aquest Papi, posa'l al disc, que va de davall. Veus a la...

20 setmanes a la primera llista. Anem tirant, però, escolta, li està costant arribar ben amunt aquesta cançó de 31 fam, que manté lloc des de la 8 a la 7, baixada d'un lloc per la graciosa l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo. Ella

Les Katsai protagonistes des de la posició número 6, que es deia Animal, en puja una respecte a la setmana passada, i atenció perquè estem a punt d'escoltar la pujada més important de la setmana. La tindrem a la 4. Abans anem a la 5.

Doncs ja l'heu escoltat, eh? La pujada més important de la setmana se l'han portat Baby Wow, la nova cançó de Karol G al costat de Jude Lyne i de Rosowski. N'ha pujat, atenció, 14 de cop, des de la posició 18 fins la 14, aquesta cançó que porta molts dies sent número global i que, a prova d'això, doncs, aquesta gran pujada que s'emporta aquesta setmana. A la 3, baixada d'un lloc per Usual i Ultranate amb

Que Temper City es queda a les portes de liderar la primera llista. De moment encara no ho aconsegueix. Veurem si la setmana vinent serà la definitiva. De moment aquest Self-Aware en puja a un i es queda a la 2. Toca descobrir el líder. Toca descobrir quina és la cançó més important de la setmana. La setmana passada era Paranoder amb el Told to You. I aquesta setmana ho tornarà a ser perquè la cançó repeteix en el número 1 de la primera llista. S'ho mereix i de llarg. Per tant, enhorabona a Noder pel seu debut musical i per aquest nou número 1 a la primera llista. Ens retrobem en 7 dies amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu host band que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat a popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, a més per La Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi i ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents, i així l'hem escoltada en aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Sky, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Junior l'any 2022, i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

Bad Taste, aquesta és la nova cançó de Freya Sky, aquesta cantant i compositora britànica que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP, i ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

De sempre, aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'església i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les de Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

Així també ha sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals, i és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap Vent No Ens Mou, tercer avançament del seu esperat primer disc d'estudi anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar-se i mantenir-se fidel a un mateix.

El seu nom és Lou Sain, el nom artístic de Lucy Hopkins, és una cantant i compositora britànica que ens porta diferents estils, el soul, el jazz i el pop. L'artista va saltar a la fama l'any 2019 quan una de les seves versions musicals va aparèixer en un programa de televisió britànic, convertint-se en la cançó més buscada a Shazam en un sol dia al Regne Unit. Des d'aleshores, bé, ha consolidat una gran carrera amb molts èxits, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Tip Street. Fa referència al carrer, un carrer molt emblemàtic situat al famós districte Northern Quarter de Manchester. Ella explora la nostàlgia, la pertinença i les vivències personals lligades als racons d'aquesta ciutat. És una mena d'homenatge musical als seus propis orígens. Per tant, la veu de Lou Sain, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, amb bona música d'aquí i també de fora de les nostres fronteres. Ara aterrem a Catalunya per escoltar un duet format per en Jordi Ninus. És un cantautor nascut a Barcelona, resident a Cardedeu, i que té una llarga trajectòria a les seves esquenes, musical, evidentment, amb àlbums molt destacants, com Podem tornar a ser ocells i altres. I per l'altra banda tenim a Anna Dibori, nom artístic d'Anna Abad Gils, és una compositora, pianista i cantautora nascuda a Tarragona. El seu nom artístic fa un homenatge a la famosa Nina Dibori romana trobada a la necròpolis de Tarragona. Pel que fa a la cançó que escoltarem, La pau que desprens, és una cançó molt intimista i emotiva que gira entorn a la serenor, el refugi emocional i la calma que ens aporta una persona estimada enmig de la tempesta o el soroll del món exterior.

0: trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament.
1: La pau que desprens, aquesta és la unió musical de Jordi Ninus i d'Anna Dibori, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Com també ho fan ara mateix els Midnight Till Morning, és una boy band transpacífica de pop rock formada per membres dels Estats Units i també d'Austràlia. El grup es va crear l'any 2024 i ens porten una cançó que es diu Anything. És un tema de pop rock energètic, molta diferència amb el que hem escoltat fins ara, i que aborda la intensitat, el vertigen i el lliurament absolut en una relació romàntica improvisada de cap de setmana. Per tant, Anything amb els Midnight Till Morning.

Es diuen Midnight Till Morning i aquesta és la seva cançó anomenada Anything, una altra de les novetats de la setmana. Edu Esteve és qui ara mateix fa el seu pas pel nostre camí. És un cantant i compositor català nascut a Badalona i es va donar a conèixer massivament l'any 2022 com a semifinalista de la primera edició del programa de televisió Eufòria de TV3, tot i que ja havia iniciat abans la seva carrera de manera independent. La seva cançó, que escoltarem ara mateix, es diu Torna, una cançó que és una mena d'himne vitalista i optimista que parla de tornar a il·lusionar-se i reil·lusionar-se, de deixar enrere les pors i atrevir-se a sentir de nou.

La cançó es diu Torna, ens la porta Edu Esteve, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una història que, per una banda, hi ha Robbie Williams, el cantant i compositor i productor britànic, excomponent de la formació Take That, i per l'altra hi ha Alessia Arcuixa, més coneguda en el món dels DJs i productors musicals com a Miss Monic. Ells dos doncs fan una cançó que es diu Beauty in Us, que és un himne house, eufòric, emotiu i optimista, i que ens parla de l'esperança, de la resiliència i del fet de superar les dificultats i mantenir la fe en la humanitat. Aquesta cançó, que es va convertir en un dels fenòmens de l'estiu després que la DJ ucraniana l'estrenés davant de 50.000 persones al Tomorrowland. I am so-

És la cançó compartida entre en Robbie Williams per una banda i Miss Monique per l'altra, aquesta que es diu Beauty in Us. Seguim amb més novetats, es diuen Fades, és un trio musical de pop queer nascut a Mallorca i la cançó que escoltarem, Jo no vull el teu amor, és un tema de pop electrònic, descarat i empoderat, que funciona com un himne de ruptura definitiva i de superació d'una relació tòxica o del passat.

Es diuen Fades, aquesta és la cançó Jo no vull el teu amor, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem ja al capdavall del nostre camí per aquesta setmana i ho farem amb Yas, és el nom artístic de Yasmin Karamanli, és una cantant i compositora de música nascuda a Londres, a Anglaterra. Va debutar l'any 2022, ha acumulat milions de reproduccions en plataformes digitals i bé, la seva cançó amb la qual acomiadarem avui aquest estrenes es diu If We Don't Know Each Other. La cançó parla de la incertesa, la desconnexió i les complexes dinàmiques de les relacions modernes de la vida adulta. Per tant, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana amb Yas i la cançó If We Don't Know Each Other. I us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Salut, adeu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a casa nostra, el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Mar Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
0: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez. Bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeaux s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota, que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
6: Ha donat molta importància aquest trofeu a la pinya, als baixos, totes les rodes de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
5: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
7: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si val que vosaltres portin un castell més gran que el meu, però jo faré pinya. I em va agradar quan tu el descaranes. I és, per mi és el millor. perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es vivi a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
5: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants, i només hi ha hagut dues caigudes.
0: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al Platfort dissabte i diumenge a la Tarraquarena plaça de Tarragona, amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Als manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola, i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
3: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instalgut al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
8: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes, y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
3: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
0: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
9: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa, i així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
10: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
3: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid, i el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.

0: I si no posem tots aquests remeis, encara serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
1: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta... més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys, després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
2: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
3: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
2: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
3: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això, amb la visita posada a la taula agrària, està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
3: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'ha llarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
3: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: El Pont de la Mercè i el Bon Temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
5: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara... tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
4: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
3: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
2: Per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Una de les principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
6: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una

0: de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
1: Decaurien a l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
0: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
2: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
3: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
4: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
5: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha, hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
4: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
2: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'Escac i dirigit en aquest cas per Júlia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut la Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el Premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: La coproducció catalana de 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
2: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el premi del públic.
3: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del Nou FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Gris Jornada. Des del Nou FM, Núria Parera.
6: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Gris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
7: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
6: Les històries de la bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
7: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
6: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
7: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
6: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
2: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.

0: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní que s'ha acomiadat d'Amunt fins sempre a Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions al·lèrgiques al polen, la pegatina o esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
0: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
2: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
0: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més, a la Primera Federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
4: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Hilerna Lleida visita el València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició i avui es jugaran al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camprubí. Ahir a la prova femenina, Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
7: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
6: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
9: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
8: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
8: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
9: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
8: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
9: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB a l'educació en el futur.
8: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
8: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'han dut el Premi del Públic.
9: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
8: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya d'Ona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
10: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
12: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge. Per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
10: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
13: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gamma extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
10: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut 2 caigudes. Durant la jornada de la torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
8: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent, quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
14: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
15: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
14: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
8: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
16: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
14: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
8: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
17: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
14: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
8: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
14: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
18: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
19: No hem tocat fons? No, no hem tocat fons. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
18: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
14: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
14: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
8: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
14: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
8: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
14: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
20: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
21: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
20: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obligat a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant en aquest cas de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
9: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
23: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
22: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
8: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
9: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
24: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
25: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
24: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
25: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
24: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
25: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
24: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
9: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió d'Alberto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La Bola Negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
8: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un d'un ampel més petit, el Festival TNT Terrassa Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
9: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Jugar, sorprendre's i sobretot deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
3: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt encuriosida de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
2: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
8: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
9: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna Garcia de l'Albénit és la que ens ha explicat com va anar.
4: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
5: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo, gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto, muy bien.
6: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
4: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
8: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fragati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la 6a edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
9: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
7: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
26: Tu el poema que recita en l'any de la fi de curs. Jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
7: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
0: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
7: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
8: Són les 2:51, moment d'anar als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
8: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
10: Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon, però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
8: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
10: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patri Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
8: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
10: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau de la Grana per 119-101.
8: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM, Marc Treserres.
11: El bàsquet Girona disputarà la seva 5ª temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UCAM Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves amb el debut, sobretot especial, de McClung, jugador que va guanyar el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessant, continua també convalescent Maxi Fierup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez Kung. D'altra banda, l'ala pivot eslové és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
10: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
8: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
12: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Sila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té un entrenador, però ha aconseguit mantenir el rol principal de la plantilla. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, té això just després d'obtenir bitllet per la final.
13: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem, no, ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent, i si cau perfecte i si no, no. Nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
12: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva el Masquer i en Dejo Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
8: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
9: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Pinheiros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
8: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: El govern espanyol assegura que està treballant contrarrellotge per poder aprovar dimarts vinent un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant. Sumar adverteix que si juguen la legislatura, Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A la Puerta del Sol, a Madrid, centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta per aquesta situació de l'habitatge i reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments alhora que exigeixin que inclogui la renovació automàtica dels contractes. A Catalunya, el sindicat de llogateres crida a protestar demà a l'acte que Pedro Sánchez té previst de fer a la tarda a Barcelona. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica ha detingut diversos sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. De moment es desconeix la identitat i nacionalitat de les persones detingudes. Un doble tiroteig a Sud-àfrica deixa 27 persones mortes. En tots dos casos ha passat en locals nocturns i se'n desconeixen les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidis més altes de tot el món. Només el 6,5% de les criatures que neixen a l'estat espanyol porten primer el cognom de la mare. La llet permet triar l'ordre fa anys, però la gran majoria de famílies continuen amb el costum de posar primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia, a les quals hem tingut accés a 3cat.info. La Setmana del Llibre en català tanca avui la millor edició de la seva història amb xifra rècord. L'han visitat més de 130.000 persones i s'ha arribat a una facturació que frega el 1 milió d'euros, un 12% més que ara fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit el certamen per tercera ocasió consecutiva. I avui a les festes de la Mercè encaren ja l'última jornada marcada per molts actes de cultura popular a Barcelona i a la nit pel piro musical. Atenció que el tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i no es farà a Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària a les 10 de la nit.
1: Esports.
2: El Barça disputa a aquesta hora el segon partit del Mundial de Clubs d'handbol al Caire, a Egipte. L'equip blaugrana s'enfronta al Zamalek egipci i està guanyant per 19-11 quan és a punt d'arribar a la mitja part. Derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els de Badalona han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. Aquesta tarda, dos partits més, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6. I en futbol, nova jornada de la UEFA Nations League. Aquest vespre, Alemanya-Grècia amb el blaugrana Adeyemi i Noruega-Portugal amb Cancel.
0: Tarda amb més núvols, sobretot a la costa i també al prelitoral, i també al nord del país, on hi pot ploure una mica.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 57%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El govern espanyol assegura que treballa contrarrellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura. Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A la Puerta del Sol de Madrid, centenars de persones continuen acampades en senyal de protesta. Reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments i exigeixen que inclogui la renovació automàtica dels contractes. A Catalunya, el sindicat de llogateres crida a protestar demà en l'acte que Pedro Sánchez té previst a Barcelona. La Unió Europea cada cop ho té més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté almenys 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. Per ara, es desconeix la identitat i la nacionalitat dels detinguts. Un doble tiroteig a Sud-àfrica deixa 27 morts. En els dos casos ha passat en locals nocturns i se'n desconeixen les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidi més altes del món. La Setmana del Llibre en català tanca avui la millor edició de la seva història amb xifres rècord. L'han visitat més de 130.000 persones i s'ha arribat a una facturació que frega el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit el certamen per tercer any consecutiu. La plaça del Castell de Torredembarra ha acollit avui una nova jornada del concurs de castells. Els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la colla castellera de Figueres i als castellers de Cerdanyola en aquesta cita al Tarragonès, que ha servit de prèvia de la gran final que se celebrarà la setmana que ve a Tarragona. I les festes de la Mercè de Barcelona encaren ja l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el piromusical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i es farà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat el segon partit de la fase de grups del Mundial de Clubs d'Handbol que es disputa al Caire, Egipte. L'equip blaugrana s'ha imposat per 39 a 29 als Zamalek egipci, l'equip anfitrió. Derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB de bàsquet. Els de Badalona han perdut per 110 a 104 a la pista del Breogán. Aquesta tarda, dos partits més, a les 5 Girona-Múrcia i a les 6 València-Lleida. I en futbol, nova jornada de la UEFA Nations League. Aquest vespre, Alemanya-Grècia amb el blaugrana de Yemi i Noruega-Portugal amb Cancelo.
0: Tarda amb més núvols, sobretot a la costa.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 59%.

0: El govern espanyol assegura que està treballant contrarrellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Suma adverteix que si juguen la legislatura junts, veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix alhora protegir els petits propietaris. Això mentre a la Puerta del Sol a Madrid centenars de persones hi continuen acampades des d'ahir a la nit en senyal de protesta per aquesta situació de la vivenda. Reclamen que dimarts el govern espanyol aprovi aquest decret. Aquí a Catalunya el sindicat Llogateres crida a protestar demà en l'acte que Pedro Sánchez té previst a Barcelona i també que diu hi haurà accions sorpresa. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i també falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar a l'Iran. De moment es desconeix la identitat i nacionalitat dels detinguts. Només un 6,5 de les criatures que neixen a Espanya porten per primer el cognom de la mare. La llei permet triar l'ordre, però la gran majoria de famílies continuen el costum de posar el primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia, a les quals hem tingut accés a 3cat.info. Les denominacions d'origen Priorat i Montsant acaben una verema condicionada per la calor. Unes altíssimes temperatures que hem tingut aquest estiu i que han fet que la campanya sigui de menys producció que d'altres anys, però de més qualitat a causa de la pluja, que en algun moment o altre ha acabat caient. I tram final ja per les festes de la Mercè a Barcelona, avui encapçalades encara per molts actes de cultura popular i aquesta nit el Piro Musical, que, atenció, canvia d'ubicació. En comptes de fer-se a Maria Cristina, aquest any tindrà la cita a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 de la nit.
1: Esports.
2: El Barça optarà a revalidar el títol de campió del Mundial de Clubs d'handbol. Els blaugranes estan classificats per la final després de guanyar els Amalek Egipci per 39-29. El rival sortirà del Fuxe Vesprem, que es disputa en aquests moments. Derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB de bàsquet. Els de Badalona han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. Ara a les 5, Girona-Múrcia i a les 6, València-Lleida. I en futbol, nova jornada de la UEFA Nations League aquest vespre a Alemanya-Grècia amb el Blaugrana de Yemi i Noruega-Portugal amb Joao Cancelo.
0: Tarda d'aquest primer diumenge de tardor, amb més núvols, sobretot a la costa i també al prelitoral, però també al nord del país, on hi pot ploure una mica a la nit, n'apareixeran més, a la costa, i les pluges es podran generalitzar de manera dispersa demà al matí. Esperem una primera setmana de tardor marcada per ruixats i temps insegur.
1: 3cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 58%.

0: El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per poder aprovar dimarts un decret d'habitatge al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana altura de mires a la resta de partits perquè pugui tirar endavant el Congrés. Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i Junts veu amb bons ulls frenar els fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. A mesura que avança la tarda, més manifestants i curiosos es concentren a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar un decret antidesnonaments. Els activistes pel dret a l'habitatge reclamen que el govern de Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer i els faci indefinits. Un doble tiroteig a Sud-àfrica deixa 27 morts. En els dos casos ha passat en locals nocturns i se'n desconeixen les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidis més altes del món. Les denominacions d'origen Priorat i Montsant acaben una verema condicionada per la calor. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que altres anys, però de més qualitat a causa de la pluja. I les festes de la Mercè de Barcelona encaren l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el piromusical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i es farà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. El seu substitut serà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. En joc ara mateix a la Lliga CB, el Girona-Múrcia, partit al descans, guanya el Girona de 3, 36 a 33, i acaba de comença ara mateix també el València-Lleida. La penya ha perdut en el seu debut a la CB, 110 a 104, a la pista del Breogán. En handbol, el Barça optarà a revalidar el títol de campió del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'han classificat per la final després de guanyar el Zamalek egipci per 39 a 29. El rival sortirà del Fuchs Veszprém, que s'està disputant ara mateix. De moment, empat a 28.

0: Calor moderada i humitat alta, amb xafogor i núvols a la costa i al prelitoral, nuvolades aïllades al Pirineu i amb algun ruixat al llarg de la tarda. Al vespre pot plovisquejar a punts de Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà plourà més i amb més intensitat.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A mesura que avança la tarda, més manifestants i curiosos es concentren a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per...
2: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 61%.

0: Els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. Aquí a Barcelona, el sindicat de llogateres convoca per demà una protesta en un dels actes que Pedro Sánchez farà a la ciutat. Un Pedro Sánchez que demana als socis d'investidura un esforç per tancar el decret d'habitatge que es pugui aprovar dimarts mateix al Consell de Ministres. Sumat adverteix que s'hi juga en la legislatura. Junts reclama parar els peus als fons voltor, però alhora protegir els petits propietaris. La Unió Europea ho té cada vegada més difícil per complir amb el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. De moment, no s'ha facilitat ni la identitat ni la nacionalitat dels detinguts. Un doble tiroteig a Sud-àfrica ha deixat 27 persones mortes. En els dos casos, ha passat en locals nocturns i, de moment, no se n'han especificat les causes. Sud-àfrica té una de les taxes d'homicidis més altes de tot el món. La Setmana del Llibre en Català ha tancat avui la millor edició de la seva història amb xifres rècord. L'han visitat més de 130.000 persones i s'ha arribat a una facturació que frega el 1 milió d'euros, un 12% més que ara fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit el certamen per tercer any consecutiu. Les festes de la Mercè de Barcelona encara enxà l'última jornada marcada pels actes encara de cultura popular i aquesta nit, a partir de les 10, el Pino Musical, que tensió, canvia d'ubicació. No es fa a Maria Cristina i es fa a la platja de la Nova Icària.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2 a Espanya 3 d'ahir a Wembley. El seu substitut és el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. En joc a la Lliga CB, el Girona Múrcia Fontejau. El Girona és a punt de guanyar 79-72, últims instants del partit, i també s'està disputant el descans, en aquest cas el València 53, Lleida 50. La penya ha perdut en el seu debut per 110-104 a la pista del Breogán. I el Barça optarà a revalidar el títol de campió del Mundial de Clubs d'handbol. Els blaugranes s'han classificat per la final després de guanyar els Amalek Egipci 39-29. El seu rival serà el Vesprem, que ha guanyat el Fuxe 33-34.
0: Tarda amb més núvols, sobretot a la costa i al prelitoral i també al nord del país, on hi pot ploure una mica. A la nit apareixeran els primers ruixats a la costa i es generalitzaran de manera dispersa demà al matí. De fet, començarem una primera setmana de tardor amb ruixats i temps insegur.
1: 3CAT Info.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 68%.

0: Per tant, saludem David.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir, es
0: doncs
2: pot
0: va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta
0: sí. música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten.

lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre persistien.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. Els manifestants de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid reclamen que el govern de Pedro Sánchez aprovi dimarts un decret que blindi els contractes de lloguer. A Barcelona, el sindicat de llogateres vol col·lapsar la ciutat a primera hora del matí per pressionar el president del govern espanyol, que aquest dilluns visita la capital catalana. Un Pedro Sánchez que demana als socis d'investidura un esforç per tancar un decret d'habitatge que es pugui aprovar aquest mateix dimarts al Consell de Ministres. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts reclama parar els peus als fons voltor, però també protegir els petits propietaris. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i falta de coordinació entre els governs europeus. La policia antiterrorista britànica deté 5 sospitosos de portar explosius a prop d'una base aèria britànica que els avions nord-americans han fet servir per bombardejar l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i també la nacionalitat dels detinguts. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i cura del medi ambient que fan algunes empreses. Avui ha entrat en vigor una directiva que d'aquí a uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i que obliga a certificar en base científica i demostrable les virtuts ecològiques d'un producte. Només el 6,5% de les criatures que neixen a Espanya porten primer el cognom de la seva mare. La llei permet triar l'ordre, però la gran majoria de famílies segueixen el costum de posar primer el cognom del pare. Són dades del Ministeri de Justícia a les quals ha tingut accés aquesta emissora. I les festes de la Mercè de Barcelona encara en l'última jornada marcada pels actes de cultura popular i a la nit el piromusical. El tradicional espectacle de pirotècnia aquest any canvia d'ubicació i es farà a la platja de la Nova Icària a les 10 del vespre.
0: Esports.
2: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça havia de ser titular ahir en el partit d'Anglaterra i Espanya a Wembley, però no va poder jugar per aquesta molèstia. En bàsquet, victòria del FIAC Girona per 84-77 contra l'UCAM Múrcia en el seu debut a l'ACB. I d'altra banda, l'Ilerna Lleida és a punt de guanyar el Roig Arena davant el València Bàsquet. Està guanyant a falta de 7 segons per 98-105. I a la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat al camp del Depor a Riazor 1-1 gràcies a un gol a la primera part de Yara Lacosta. És la tercera jornada consecutiva en què les blanquiblaves puntuen.
1: I pel que fa al temps, anirà canviant les pròximes hores i la inestabilitat atmosfèrica ens acompanyarà gran part de la setmana vinent. Cel ennuvolat aquesta nit i temperatura una mica més alta pel que fa als valors mínims. Alguna pluja minsa pot caure en punts de Girona i el Pirineu. Demà al matí pot ploure amb més intensitat a la costa i també al prelitoral.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Milers de persones es concentren a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Molts famosos, artistes i també cantants també hi han participat per donar suport als activistes i per reclamar que dimarts s'aprovi un decret en contra dels desnonaments. Ens ho explica des de Madrid.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 76%.
6: Moments d'òpera.
7: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida de la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper al d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pinto, amb serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

dona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Caballé, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja a soles, Aïda recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptah, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades. Irna!

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda Maria Chiara, les dues dirigides per Lauri Mazel amb l'orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lluança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

Com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés, i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sants i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radames quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radames entra, amb un narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radames i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radames.

0: En aquest moment, Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure a Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdió i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està cencellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda, però, es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 83%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60 perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar a Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va coliderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

El quintet del bateria Max Roach, el quintet de l'any 1956, ens ha interpretat Woody and You, la cançó que Dizzy Gillespie va escriure dedicada a Woody Herman i la seva orquestra. Tot i que Roach i Sonny Rollins van actuar a Barcelona 10 anys més tard d'aquesta gravació, segurament el seu concert del dia 4 de novembre de 1966 va sonar força semblant al que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb la programació de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. Dissabte, dia 5 de novembre d'aquell any 1966, concert en dues parts. La primera la va ocupar el saxofonista tenor Bud Freeman, un músic d'aire clàssic que va procurar desmarcar-se fins on era possible de la influència del mestre i referent de l'instrument Coleman Hawkins. La crítica sempre situa a Bud Freeman en un incert estil de Chicago. Chicago és la ciutat on el saxo tenor es va incorporar definitivament a l'escena jazzística. Això va ser quan va acollir a molts músics de Nova Orleans que s'hi van instal·lar perquè allà hi havia molta feina. Estem parlant d'anys 20-30 del segle passat. Aquí tenim a Bud Freeman amb You Took Advantage of Me.

0: Hi, this is Camille Thurman, and you're listening to Jazz It Radio.
1: I seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant el programa de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, de la que enguany fa 60 anys. Ens trobem en el dissabte 5 de novembre, que evidentment va ser la nit dedicada al jazz clàssic. Hem escoltat una mostra de la sonoritat de Bud Freeman, que va obrir el concert, i ara us proposem escoltar a una colla d'autèntics mestres del swing. Amb el nom de Uptown Swing All Stars, el saxofonista Illinois Jacquet i el trompetista Roy Eldridge, amb Milt Wagner en el piano, van liderar un quintet que va portar a l'escena barcelonina una bona dosi de jazz amb inequívoc perfum de Nova Orleans. Aquí els teniu amb un blues que van dedicar a Las Vegas, que és la ciutat que es troba al mig d'un dels deserts més àrids dels Estats Units, però que és la més gran d'un estat que s'anomena Nevada.

Illinois Jacquet i Roy Eldridge ens han portat Las Vegas Blues. I arribem al concert final de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. L'any 1966, Tete Montoliu ja era un músic de jazz de renom internacional i estava a punt de fer el seu primer viatge als Estats Units. Per això, en aquesta edició no hi podia faltar un concert de Tete i el seu trio, que en aquell moment estava completat per Eric Peter en el contrabaix i Pete Weavers a la bateria. Ara els trobem a tots junts en el disc A Tot Jazz i ens porten una balada, Polka Dots en Moonbeams.

Tete Montoliu i el seu trio, Polca 12 en Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet d'Stan Getz amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astro Gilberto. Stan Getz és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos, deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima. En aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astro Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astro Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Stan Getz eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrud, de manera que li van fer cancions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu i el seu estil, podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrud en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Stan Getz en el saxo, João Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrud Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys, però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents i avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, Leroy Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre en el Palau hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival Tres Dies de Jazz que es celebra a Tiana, localitat del Maresme. Aquest any el veurem acompanyant a la cantant Diane Reeves. Comencem amb el saxofonista. Hem recuperat la banda sonora que va escriure l'any 1990 per la pel·lícula Mo Better Blues, del director Spike Lee. Escoltarem a Branford en el saxo amb Terence Blanchard, un altre col·laborador habitual de Spike Lee, a la trompeta. Aquí la teniu, Mo Better Blues.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland.

Diane Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament una de les seves principals referències com a cantant. A Diane Reeves la tindrem a Barcelona el dia 3 de novembre en el Palau amb el quartet de Branford Marsalis. I acabarem el programa amb la que possiblement és la veu més bonica, més càlida i també més intemporal que ha donat el jazz aquest primer quart de segle XXI, Samara Joy. Ens proposa una cita amb ella en el Palau de la Música Catalana el divendres 13 de novembre i el nostre consell és no us la perdeu. L'escoltarem ara acompanyada del quartet del trompetista Bruce Harris amb If You Were Mine i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora de...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 91%.

fins al crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som forts.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 91%.